0: Sí,
1: dos
0: por,
1: días.
0: Si no, por si no entienden alguna cosa.
1: Yo creo que se va a entender todo, ¿eh? Pero bueno.
0: Sí, sí.
1: Tony, aquí de nuevo, pues mira, encarnando a un señor con corona, porque yo mencionaba a Franco, pero bueno, sí. El contexto es Franco y todo lo que le rodea, ¿no? Pero tú aquí interpretas, sí, al rey emérito, bueno, que es tu especialidad.
0: Sí, és el motor, de fet. És que, clar, l'altre dia dèiem, hòstia, és que fa 24 anys que vaig començar a imitar a l'emèrito. 24 anys, que dius, no pot ser, en sèrio, i porto 6 espectacles el que surt. I clar, vas comptant la cosa i dius, és increïble que hagi aguantat tant, però és que dona per molt. Dona per molta tema, hi ha molta tema darrere d'aquest senyor. I clar, i en l'any passat, que va fer els 50 anys, aquest 2025 va fer els 50 anys de la mort de Franco i per tant de la instauració de la democràcia, i no es va fer res. No es van fer, es va fer actes a porta tancada i tal, però no es van fer grans actes públics i això, perquè hi ha tot el lío aquest de que clar, ell està vivint a Abu Dhabi, exiliat com si no estigués exiliat, però sí, però no, i vam dir, bueno, hem de fer un espectacle, clar.
1: I ja, sortir... ja que ha faltado, ¿no? Ese acto central lo voy a hacer yo encarnant el rei.
0: clar. I rei, ha sortit d'aquests 50 anys de democràcia, que el que és l'assaig d'aquest acte imaginari, no? D'aquest acte imaginari, però és una mica raro perquè és un assaig pactat, etc. I llavors van passant coses sense parar fins al final, que hi ha un gir total de guió i res, i a riure, i faig una repassada de 50 anys de democràcia, mai millor dit, perquè és quan clar, he agafat, va ser tot una feinada, he agafat dels 50 anys totes les coses més importants que han anat passant i girant-les a la comicitat, no? Ja. I va ser un curro important.
1: Sí, ja, sí, imagino, sí. Ja imagino, de mucha documentación y de sí. Claro, porque sí, aquí... Sí,
0: i un poco... tot paròdia política, clar, és tot paròdia, sàtira i sarcasmo total.
1: I aquí és verdad que ja lo desvelabas al principi, que no se puede hacer la pregunta, bueno, Toni, después de 24 años, ¿qué te falta ya? ¿Qué vuelta te falta por darle al rey? Y lo acabas de desvelar. Claro, aquí lo que va a hacer es pronunciar ese discurso inicial que tú en la vida real has echado un poco en falta de esos 50 años, pero claro, ahí el rey, ¿qué va a hacer? Porque también aquí hay detalles interesantes. Tú lo caracterizas como bueno, una persona anárquica que pasa olímpicamente de protocolos. Lo vamos a ver improvisar.
0: Sí.
1: Seguramente, pues no, con, vamos a decir, con no mucho compromiso, ¿no? Con la institución que representa o que representaba. ¿Cómo se va a comportar ahí ese rey? I en ese discurso.
0: Bueno, pues molt fastiguejat, fins als nassos de que el facin fer coses. I al mateix temps mosquejat perquè no el conviden oficialment. Una miqueta el que ha passat, perquè va fer el discurs aquell sobre la juventud que tiene que dar apoyo a mi hijo, etc, que el va fer des d'Abu Dhabi, con un croma detrás, i jo em vaig inspirant això de dir, hosti, pues, com ha de sentir-se aquest home que la casa del rei el volen fora, diguem-ne, desmarcar-se d'ell, i ell volguen insistir en que, coi, perquè és una peça clau de la democràcia. Llavors, hi ha tota aquesta mena de contradiccions que donen per fer no una obra, no, fer-ne 20.
1: Yeah.
0: Clar, i és molt divertit com va passant tot, no? I ell, al mateix temps, és crític també amb tota la gent que l'envolta, i és on jo aprofito per fotre tot el sarcasme d'aquesta mena d'institució, no? I també de totes les institucions de l'Estat, de veure com funciona i de tot el que va sortint cada dia als diaris, no? De casos de corrupció i no sé què, i ara ha passat això i ara ha passat allò, i barrejant aquest món entre Revista del Corazón, Novela Rosa, que és una miqueta tot el que envolta la monarquia i aquestes coses, i després tota la part política, que dona per molt. Ha sortit un espectacle el més polític, el més compromès que he fet mai.
1: Això no, sí. Però, además, y eso es importante resaltarlo, además, Toni, porque no es una crítica a la Casa Real o a la figura del rey emérito, que también esto va mucho más allá. Hombre, si titula

0: por democracia. Claro, sí, la duda que yo tenía y que más o menos resolvías es que ¿por dónde va a ir esa crítica? ¿A la democracia del hoy, a la situación del hoy o a aquella transición que nos ha llevado al hoy?
1: Bueno, a tot, perquè és que, clar, l'altre, avui estava llegint una cosa i deia que Torrente no és una pel·lícula, és un documental de com funciona Espanya, no? Dius, és que jo vaig anar a veure Torrente, l'última, Torrente Presidente, i és clar, jo flipava perquè pensava, hòstia, és que és exactament el que passa, però té el Torrente té la gràcia de dir-ho, no? La pel·lícula et pot agradar més o et pot agradar menys.
0: Claro. El missatge, sí.
1: Sí, però el missatge que darrere és molt bèstia. Claro. Jo penso, pues, mira, estem fent gairebé el mateix, no? El que passa que jo ja fa molts anys que ho estic fent i en aquest cas doncs és més flagrant, perquè clar, hi ha coses que no ens en donem compte que han passat realment i dius no pot ser, saps? I quan les dius netament, sense tabús i sense filtres, doncs clar, fa entre riure i plorar, fa les dues coses. És una miqueta la reflexió de tot el teatrillo de la vida, no? Que dius, això funciona fins a un cert moment i després que també passarà de moda, saps? I venga, altra cosa mariposa.
0: Sí, i era interessant, has pronunciat dues paraules, jo crec que molt importants en este sentido. Has dicho filtros, has dicho també la palabra tabú. No sé si tu has temido, Tony, alguna vez por este humor en concreto, no digo ahora, evidentemente, que ya ha pasado mucho tiempo y ya ves tú, 24 años parodiando al rey, pero sí cuando comenzabas, cuando quizá abrías un melón que nadie o casi nadie se había aventurado a abrir.
1: Sí, han passat coses i d'això va una miqueta la cosa també, perquè al final de tot, és a dir, hi ha hagut judicis per la llibertat d'expressió i jo n'he patit un, per exemple, a partir de tuits que jo vaig fer, etcètera, no només del rei i d'això, sinó d'altres coses, de l'estat i tot, però jo, hòstia, he tingut judici. Durant 2 anys he tingut judici i em van absoldre de tot, perquè la llibertat d'expressió és un dret fonamental. Però clar, al principi de tot flipàvem, eh? Flipàvem a la tele, com vaig començar a fer el personatge, bueno, pressions de tot arreu, i llavors hi va haver molta protecció per part de la cadena, de TV3 i tot, hi va haver molta protecció i després això s'ha anat diluent, perquè han anat passant més coses, és com una mena d'acordeon de la història, saps? Les coses van i les coses venen i tornen a venir aires de censura i després es tornen a venir uns aires de llibertat, però estàs sempre pendent. Però clar, la gent de teatre hem d'estar
0: alerta 24/7.
1: Sí, però tampoc no podem deixar-nos emportar per lo que voldria la gent que ens volen censurar. Yeah. I per tant hem de ser forts i tirar endavant. I vinga, altra cosa mariposa.
0: Sí, però en ese acordeón parece que, no sé, das a entender que se vuelve un poco el pasado. Y yo por lo que veía, sí. Estamos hablando de un espectáculo que es en castellano, que en Cataluña te has movido mucho, en Euskadi. Sí. Ahora llegas aquí a Baleares. Y casi que tenemos que parar de contar aquí con la buena acogida que está teniendo en el resto del estado. No parece lo mismo.
1: Clar, fem tot el país, tot València i tot, però després, clar, la que surts d'aquí, sé segur que a Aragó no hi aniré, gairebé segur. perquè clar, és que però a vegades et sorprens, perquè jo he estat a Madrid fent el rei i la gent rient al Teatre Alfil fa anys, i jo vaig estar allà en un festival per amunt, diguem-ne, i fent la paròdia del rei, fent l'audiència irreal, que és el primer espectacle que vaig fer, i la gent rient molt.
0: Sí, m'acordo, lo comentàvamos, además, sí.
1: Sí, i després no saps per què, però d'allà no passes, saps? Vaig anar una altra vegada doncs, a Aguilar de Campó, a província de Palència, i va funcionar 700 persones al carrer, la gent rient i tal, però el festival aquell, el director del festival el van fer dimitir, de fet, per haver-me portat a mi. Dius, en sèrio? Però si és de risa, vamos a reírnos un poco, com fan els Spitting Image a Anglaterra, no? Els Muppets i tot això. Cony, hòstia, no anem als guinyols del Canal Plus, no? De França. Doncs anem a riure una miqueta de nosaltres mateixos i uf, no se toca. Aquí estem.
0: Jo, Toni, no te lo había preguntado en ninguna de las ocasiones anteriores, pero tengo curiosidad por saber, para ti, ¿qué representa ese papel del rey emérito que llevas haciendo 24 años? Yo no hablo, por supuesto, de la persona, ni mucho menos, pero al personaje no sé si incluso la llegas a coger, pues no sé si cierto cariño por lo que te ha dado, y saber un poco cómo definirías tú o qué nombre le pones a eso, porque por una parte estás en contra de lo que representa, de sus valores, pero al mismo tiempo quieres a ese personaje. ¿Eso cómo se lleva?
1: Bueno, pues mira, és, per mi, clar, és una ficció, perquè jo el que faig és transposar, aprofitar el personatge per transposar-lo i fer-li dir coses que ell no podria dir, o que ell podria dir en petit comitè, o que ell no diria mai, però que tindríem ganes tots de que ho digués. I jo em baso en aquesta última, clar, jo li faig dir coses que ell no podria dir en públic. És a dir, li faig fer el faig pensar com jo vull. I clar, agafes carinyo als personatges. Clar, jo he interpretat a José María Aznar, he interpretat el Carot Rovira, he interpretat un munt de personatges, el Papa Ratzinger, el Papa Wojtyla, un munt. I a tots els agafes carinyo perquè els hi poses el teu suc com a creador, diguem-ne, com a actor i com a creador artístic, no? I els hi poses tu el teu suc a dins per fer-los i fer el que voldries, no? I aleshores, clar, hi ha aquesta mena de relació rara que l'has definit molt bé tu, doncs que és no és amor i odio, però sí que és el yin i el yang, no? Tienes el yin que lo has copiado de la realitat i llavors el agafes i li fas fer el yang, que és el que tu t'has inventat. I això és molt divertit, és a nivell creatiu, clar, després de 24 anys, que a mi m'arriben a dir, fa 24 anys, el 2002, quan vaig començar-lo a fer, que 24 anys després encara l'estaria fent, i dic, no pot ser, no m'ho crec, però no, mare de Déu, impossible, pues mira, aquí estem.
0: Oye, ¿quién quiere más a Mallorca? ¿El rey emérito o tú? Él ha venido más, ¿eh?
1: Home, és que ell té casa regalada pels mallorquins. Home, imagina't. Clar, és que així qualsevol, no? Jo haig de venir pagant-me el bitllet, o sigui, i pagant l'hotel. Sort que s'enrotlla el Teatre del Mar i tot, i que tenen convenis i anem una miqueta més baratets. Però el rei, clar, és que el rei i tota la família tenen aquí el xaletazo Marivent. Hombre, això es imposible, si no pot competir.
0: No podremos competir con eso, desde luego. Bueno, pues ya saben, 50 años de mamocracia, hoy a las 8 y mañana a las 7 en el Teatro del Mar con Toni Albà, que nos lo acaba de contar aquí. Así que, Toni, un abrazo muy grande, gracias por la charla y que haya muchísima suerte.
1: A vosaltres, moltes gràcies, us espero tots allà.
2: Baleares.
3: Ha subido demasiado los precios, demasiado diría yo.
4: Tienes que hacer números y ver de dónde.
5: Se puede subir el gasto público y se puede hacer un presupuesto con déficit cero.
6: En A Vivir Baleares, Economía en Diálogo, con Pepín Nasi Aguiló y Aleix Calveras.